0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Un home mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a quarts de 4 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha perdut la vida poc després. I un esclafit ha causat danys importants aquest dilluns a la tarda al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on ha arrasat arbres, fanals, motos i també tendals en un tram de 500 metres. El fenomen no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis i el telèfon 112 va rebre 136 trucades relacionades amb les fortes ratxes de vent. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments es registren 4 accidents que dificulten la circulació a la xarxa viària i deixen un carril tallat en tots punts. 2 a l'AP7, el primer a Castellví de Rosanes, direcció Girona, i el segon a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, direcció Barcelona. Un tercer a l'A2 a Abrera i un quart a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. A banda, també hi ha 2 avaries que també deixen un carril tallat, una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort, direcció Girona, i una altra a la B40 a Abrera. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa també la circulació de trens de l'R13 i l'R14 tallada, on Renfe de fet ja ha habilitat servei alternatiu per carretera. També hi ha retards a l'R2 sud per una incidència a Vilanova i la Geltrú i també a l'RL4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat a haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha pres possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo en el primer canvi al govern de Salvador Illa des de l'inici de la legislatura. Moreno, que fins ara era secretari general del departament, es converteix així en el primer educador social i home al capdavant d'aquesta conselleria. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, així com a les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu dels bombers davant l'alt risc d'incendi.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Núria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a la 2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant en aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat, a la B40 entre Abrera i Esparreguera, i també amb un carril tallat, i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es dona en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord, per una incidència a Vilanova i la Geltrú, i també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis, i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la SEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Posa en marxa la pel·lícula.
3: Espera, per què no la poses en català?
2: Està disponible.
4: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: sonsa. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan un dels involucrats hauria intercedit entre una dona i la seva exparella i un d'ells ha sortit ferit per arma blanca. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital del Mar, on ha mort poc després. Els Mossos investiguen si la víctima mortal hauria estat el mateix agressor que incomplia una ordre d'allunyament. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra continuen els interrogatoris per aclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge el dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat 2 persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I de fet, Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a 3 espais naturals i el reforç operatiu també dels bombers davant l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats en sentit Girona manté un carril tallat encara. També continua l'accident a Santa Maria de Palautordera en sentit Barcelona i un altre accident a la C66 a Flaça que obliga a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries, també hi ha un carril tallat a la C58 a Vacarisses i una altra avaria a l'AP7 a l'altura de la Jonquera en sentit Barcelona, on un vehicle avariat provoca també afectacions importants. Pel que fa a les al servei ferroviari, volien dir, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació encara els trens de l'R13 i l'R14 i també hi ha retards de l'R2 Sud i l'R2 Nord per una incidència a Vilanova i la Geltrú i el Prat i també l'R4 per una incidència en aquest cas entre Calaf i Cervera. I el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, que ha negat haver intervingut en aquesta operació, declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deus viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar les terrasses, piscines, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia als espais sense fum i endureix també les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès ara a les Corts Generals, volíem dir, perquè comenci així la tramitació parlamentària on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I en successos, un home ha mort aquesta matinada després de rebre diverses ferides d'arma blanca a la platja de la Barceloneta a Barcelona. Els Mossos investiguen els fets que s'haurien produït després que la víctima incomplís una ordre d'allunyament de la seva exparella. Segons les primeres informacions, el presumpte agressor seria un home que acompanyava la dona en aquell moment. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius del crim i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres i dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evita la difusió de rumors mentre continua encara la investigació. I un incendi en una antiga nau industrial de la Canonja ha mobilitzat aquest matí 9 dotacions dels bombers. El foc originat en un quadre elèctric ha deixat dues persones ferides per inhalació de fum que han estat traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Les flames han afectat parcialment l'edifici, actualment ocupat per diverses persones. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. A més, també es manté l'avís per calor intensa a diverses comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, així com les restriccions d'accés a tres espais naturals i també el reforç operatiu per part dels bombers davant del risc d'incendi. I de fet, prop de 650 persones han estat ateses als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb la calor durant l'última setmana. A més, unes 200 persones han hagut d'anar a urgències, principalment per cops de calor, insolacions i també deshidratació, segons dades que ha publicat avui el Departament de Salut. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 entre Cabrera de Mar i Vilassar de Dalt en sentit Girona obliga a tallar un carril. A més, diverses averies compliquen també la circulació a l'AP7, una a l'altura de Tarragona, una altra a Castellví de la Marca, una altra a Cerdanyola del Vallès i finalment una quarta a la Jonquera, així com també una a la C25 a Sant Sadurní d'Osormort. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
3: pantalons All Shot Viejo Amigo,
2: i anaves a la disco amb la teva Voltaco de Vito amb pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade.

0: Rei, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Senyores i senyors, què tal? Com anem, nois i noies, dames i cavallers, avis i àvies, tots aquells i aquelles que estigueu fent el que estigueu fent, ara mateix us ve de gust unes bones dosis d'aquella música que, malauradament i actualment, no es fabrica. Benvinguts a Hit Parade! Com és habitual, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, un noi, un xaval, que fa molts anys que escolta música des dels 70s i ha presentat totes, o pràcticament totes, les novetats des dels anys 80 fins l'actualitat. Una forta salutació a la gent del Ripollès ara mateix, a la província de Girona també, a dalt, una miqueta més amunt, o no, una miqueta més cap allà, el Empordà. Que bonic que és l'Empordà. Més amunt que el Ripollès, no, però que bonic que és. També una forta salutació a la gent de Barcelona, en definitiva el Barcelonès, àrea metropolitana, Baix Llobregat, Vallès, el Maresme, a la província de Lleida, a la terra ferma, també als andorrans, andorranes, a tota aquesta gent que ara mateix esteu a Ses Illes Balears, a Formentera, Eivissa, i també a la gent de Sitges, al Garraf. Doncs res, sóc en Jordi Casas, ara mateix disposat a fer-vos moure una miqueta, si més no, el cervell, recuperant grans cançons com aquesta. Un duet de... Bé, un duet no. Una banda de Califòrnia. Es deien, o es diuen, Toto. I aquesta va ser una de les seves cançons més significatives. Africa.

gran cançó que a l'època sonava a les discoteques amb un home que tenia un ull de cada color. Malauradament, com tots els bons, ens va deixar fa alguns anys David Robert Jones, més conegut directament com The White Duke, el Duc Blanc, o David Bowie. Senyores i senyors, una mica de nois salvatges amb la banda de Simon Le Bon. En definitiva, gran temasso de Duran Duran i The Wild

0: Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini.
1: Hem parit Hit Parade per Ramon.

suposo que recordareu pel vídeo de l'aspirador. Tots i totes a fer feina, senyores i senyors, a ritme dels Queen, la banda de Farrukh Bulsara, directament des del sultanat de Zanzíbar, on el seu pare hi treballava, tot i que ell és d'origen indi. Directament Queen amb aquesta cançó que es deia I Want to Break Free, donant pas ara mateix també a un superduet britànic. I és que la música britànica sempre ha tingut a grandiosos artistes. Aquesta cançó estava ingenierada musicalment per Trevor Horn, que era el líder dels Bangles, els que van treure aquell Video Cult de Radio Star. West End Girls va ser el primer hit, també remixat per Bobby Orlando, de Pet Shop Boys.

Gràcies. Quants records, aquesta cançó de l'època més bona encara que l'actual de la ràdio. Eren els anys 90 quan aquest noi de Trinidad, al mateix lloc que els Ottawa, els de Hands Up i D.I.S.C.O., aquell disco, doncs va treure aquesta cançó que es deia Què és l'amor? What is love? La música de...

fa molts anys em vaig quedar garratibat quan la vaig entrevistar. Es diu Corona, una noia que vaig entrevistar i que actualment no m'afegeix al Facebook, cosa que s'hi han fet Xar

0: gran cançó que es diu The Rhythm of the Night i possiblement no m'ha afegit al Facebook, doncs perquè a vegades ja ni el fan servir els artistes. Molt bé, doncs, aquí recuperem aquesta gran cançó d'una italiana d'origen brasiler que es diu Corona.
1: Les Hit Parades, amb Jordi Casas.
2: Hola, bon dia. Soc l'Eva Martí, cantant original de Fly on the Wings of Love.
3: I jo soy Marian de Cal, cantante de Fly. Fly on the Wings of Love, també.
2: También. Bueno, ahora sí, porque lo cantamos juntas.
3: Sí.
2: Pero, bueno, soy la cantante de Flying Pig.
3: Exacto, pero vamos a ver. Pero,
2: bueno, entonces tú también.
3: Claro, lo cantamos juntas.
2: Es que lo cantamos juntas.
3: Soy la Martí, que també vaig amb la Marian de Cal amb el Flying Pig. Total, escolta, és un rotllo això, eh? Però no és un rotllo, perquè això volem donar una salutació a tota la gent del programa, que era en Jordi Casas, Hit Parade, a tots els èxits de la música,

gran tema dels 90 que recordareu, original de The Lightning Seeds, el viure amb Scanners. La cara li posava una noia molt bonica, Roseta, que es diu Lídia, i la veu, aquesta noia que us ha saludat abans, una anglesa que va cantar el Flying d'aquella gran discoteca que es deia Pont Aeri. La Maria

Molt bé, ara, senyores i senyors, un tema que fins i tot posàvem a l'Atlàntida de Sitges, que era House. Eiffel 65 amb...

idea d'intake, segons un noi romanès, diu que és una mica guarrindonga la lletra. Let's go to Ibiza i temes com aquest.

molts i moltes de vosaltres havíeu ballat, per exemple, el vostre garito predilecte, o, per exemple, a la zona hermètica de Sabadell, el Mare Magnum, el Port Olímpic, en definitiva, amb aquests llocs màgics que actualment en aquestes ciutats de 15 minuts ja no existeixen. Una cançó que es deia directament amb The Soca Boys, Follow the Leader. Per cert, que consti, soc The Teacher of House, una de les persones que va introduir el house a casa nostra. Però bé, a banda d'això, no hi ha cap motiu perquè no posi ara mateix temes que siguin èxit, encara que siguin alegres, com aquest. Per cert, Proyecto Uno, els de El Tiburón, em van fer un jingle, cosa que els hi agraeixo. Senyores i senyors, una miqueta més de 2000, inici de la dècada dels 2000, amb això de The Ones, un tema que es deia Flapless.

Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade. La nostra audiència també és

0: una.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà avui el projecte de la nova llei antitabac que prohibirà fumar a terrasses, piscines, instal·lacions esportives i espectacles a l'aire lliure. La norma també equipara les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes amb nicotina, amplia els espais sense fum i endureix les sancions. Amb l'aprovació, el text serà remès a les Corts Generals perquè comencin la seva tramitació parlamentària, on haurà d'aconseguir els vots suficients per tal de tirar endavant. I el govern de la Generalitat ha aprovat el programa Relament per combatre el despoblament i reforçar l'equitat territorial als 16 sistemes urbans de Catalunya que han perdut població de manera continuada. El pla, amb una durada de 4 anys, impulsarà actuacions per facilitar l'accés a l'habitatge, fomentar l'activitat econòmica i millorar la mobilitat i els serveis, especialment als municipis rurals més petits. Escoltem ara Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
3: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que el cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
2: A banda, el govern destinarà també 14 milions d'euros fins al 2029 al Barcelona Supercomputing Center per impulsar el projecte BSC iFactory, una inversió que permetrà ampliar les capacitats del superordinador Mare Nostrum 5 per desenvolupar i entrenar models avançats d'intel·ligència artificial. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà abans de final d'any amortidors d'impacte per protegir els motoristes en diversos punts de la ciutat, com les sortides de les rondes i també la Gran Via. La mesura forma part d'una prova pilot que es desplegarà el 2027 i també inclou millores en la senyalització d'obres i ampliació de les zones avançades per a motos que passaran de 52 a un centenar. I el jove de 18 anys detingut pel presumpte assassinat d'una dona de 75 anys a Soses no passarà avui a disposició judicial. Els Mossos continuen els interrogatoris per tal d'esclarir els motius dels crims i preveuen que comparegui davant del jutge entre dimecres o dijous. L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors mentre continua la investigació. I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat previst per demà dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
7: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
8: Arriba el viatge musical

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
2: Que feliç que sembla.
1: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
2: I si ens informem?
3: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita xòfer, camió en grua, soldador-soldadora, operaris de logística, mecànic, gerocultors-gerocultores. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org. També podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Hey, what's going on? This is Somber.

Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja, retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Hi, I'm Freya Sky.

0: Aquí escoltes tots els impactes.
1: Ripollès FM.
0: Enjoy. Són les 3. Ripollès FM.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com els vapejadors o les cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mónica García es la ministra de Sanidad.
4: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
3: De fet, continuem parlant de salut perquè unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut van anar la setmana passada pels efectes relacionats amb la calor. El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació de Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació, volem dir, o síncopes. Tot i això, la calor continua, hem d'estar atents perquè la primera meitat de l'estiu de 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana presenta una anomalia de més de 3,8 graus, superant el rècord establert l'any passat, que era de 3,6 graus. I l'empresari Julio Martínez no aclareix amb qui va mediar Zapatero pel rescat del Plus Ultra ni quan va cobrar. Martínez ha ratificat davant de l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge. I parlem del Palau de la Música Catalana, que proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una nova entrada directa des de Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i també botiga.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Can't have.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu improcedent i necessari que el mateix òrgan hagi donat 10 dies a les parts del procediment contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont per presentar al·legacions sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va descartar la setmana passada que els líders independentistes fessin ús dels fons comunitaris i que la sentència del Suprem no conté cap referència a una possible la procedència comunitària dels béns malversats. Per cert que justament avui també el Tribunal Suprem ha ratificat l'autorització per destruir quasi tots els objectes decomissats pels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre, com és el cas de les urnes de plàstic per votar. En considerar, diu que no tenen un propietari conegut i que dubta del seu valor històric. Ha desestimat així els recursos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva contra la decisió de l'abril passat de permetre la destrucció d'aquest material que demanaven els Mossos, tot i que s'hi ordenava, recordem-ho, que es conservessin una o dues mostres de cada objecte. La decisió, per cert, no es pot recórrer. I el govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures. I per als comerços es facilitarà finançament preferent. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors,
2: Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per a motoristes a les sortides de les rondes i a la Gran Via. Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la Ronda del General Mitre. Es tracta d'una nova prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius en capacitat d'absorbir impactes de fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i de línia 2. Darrer punt d'esports, possible final catalana en la Supercopa de l'ACB. Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona serà de la Supercopa i podrà viure el partit amb un títol de 2 catalans.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: On vas amb aquesta carpeta?
3: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
4: Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
2: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Detenen una segona persona per la mort d'un menor a 13 al parc de la Pegaso de Barcelona a principis de juliol. En el marc d'una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament, la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha comunicat que s'ha arrestat el presumpte sicari de la víctima després, recordem, d'una anterior detenció el passat dia 4 de juliol.
3: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
2: Es va decretar presó provisional sense fiança per al primer detingut. I el Consell de Ministres prohibeix fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus d'universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans d'anar de vacances i que haurà d'aprovar això sí al Congrés. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments i productes sanitaris que vol garantir més equitat, diuen, d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut. Mónica García es ministra de Sanitat.
4: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares, generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
2: Més qüestions. La diputada de Junts, Ana Navarro, ha anunciat la renúncia a la seva acta durant la reunió del grup parlamentari. Segons un comunicat de la formació, Navarro deixa l'escó per motius personals i professionals, tot i que continuarà, això sí, formant part de la direcció permanent i de la direcció executiva de Junts. Va ser elegida diputada a les eleccions del 2024, anava de número 2 a la llista de Carles Puigdemont. I per renovament de calor, la primera meitat de l'estiu d'aquest 2026 ha estat la més càlida registrada a Catalunya des de 1950. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha presentat una anomalia de 3,8 graus més, superant el rècord establert l'any passat de 3,6. I entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i exigeixen una nova regulació. El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport del Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la xarxa de bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
0: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR, treballem el futur.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: My name is Charlie Puth.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat avui el programa d'arrelament i n'ha encarregat el desplegament al Departament de Territori. Aquest programa és un instrument per a la fixació de població, l'equitat territorial i la igualtat d'oportunitats en els 16 sistemes urbans que han registrat una pèrdua sostinguda de població en els anys des del 2001 fins al 2022. Agrupa 121 municipis i actualment sumen més de 83.000 habitants. La gran majoria són petits municipis de menys de 1.000, localitzats a les àrees més rurals del país. Sílvia Panek és la consellera portaveu.
3: Aquest programa s'havia desenvolupat en forma de pilot ja a partir del 2021, per tant no és un programa nou. El que al cor del govern és passar dels pilots a un programa estable durant els propers 4 anys dirigits a entorns rurals amb pèrdua de població. Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris sistemes urbans que agrupen municipis amb pèrdua de població. Estem parlant de 83.000 habitants.
2: I el Tribunal Constitucional abordarà el 22 de setembre el primer recurs presentat per un dels condemnats pel procés per aplicar la llei d'amnistia, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recordem, ha avalat la norma. Segons ha informat aquest dimarts fons del Tribunal de Garanties, el ple deliberarà en aquesta data sobre el recurs de l'exconseller Jordi Turull i els plens consecutius decidirà sobre la resta de sol·licituds, inclosa la de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. I creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella, Barcelona, per l'incompliment de la normativa i el soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer que ha estat més expedientat. Més temes. La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i a Màlaga. Si es confirmen com feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles. Des de l'inici d'any a tot Espanya, la xifra la varia a 1.373 les dones assassinades des que va iniciar-se el recompte el 2003. Recordem un telèfon per les víctimes, el 601-00-11-22, i en qualsevol cas se'n recorda també que cal trucar en cas d'emergència al 112. Són dades que avui exposa davant d'aquesta situació límit al Ministeri d'Igualtat.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Hey everybody, we are Morandi.

0: vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
1: RipollèsFM.cat.
0: Són les 7.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'Uyer, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
6: Your summer radio station.

this is what.

0: Les Puig.
1: Ripollès FM.
2: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar i vapejar a l'aire lliure, a llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat o prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per als pares i mares. A més, equipara el tabac a productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és ministra de Sanitat.
5: Proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
4: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen els investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica. Una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com obesitat abdominal, hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa a la sang. I el govern espanyol ha posat en marxa el Pla Automés, el nou programa d'ajudes per impulsar la compra de vehicles electrificats després del Moves III. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases reguladores del pla, dotat amb 400 milions d'euros que permetrà obtenir subvencions de fins a 4.500 euros per comprar un cotxe elèctric i fins a 5.000 per a furgonetes i camions lleugers. L'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta apel·lant al present i al futur. La manifestació unitària tindrà un lema "I soc i som", pel present i pel futur, independència, i tornarà a ser descentralitzada a les seus de Barcelona, Girona i Amposta per canalitzar el malestar de la societat catalana en qüestions com els problemes de rodalies, la dificultat d'accedir a l'habitatge o la situació, diuen, dels serveis públics. I el canvi climàtic podria reduir fins un 20% la producció de bolets als boscos del Pirineu d'aquí al 2040, així ho indiquen els resultats preliminars d'un estudi en curs del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que també assenyala que una gestió forestal adequada podria fer que això es revertís entre un 8 i un 10%.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
7: Welcome to

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Indubtablement una bonica melodia que ens don cita inici en aquesta nova edició del VIP 45. Senyores i senyors, rebeu doncs una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina durant una hora i en aquesta sintonia a través de les diferents emissores que ens escolten arreu de Catalunya. Hem començat amb una melodia fantàstica d'aquest home, Robert Bravo, i aquesta, Love Me Like I Do, estima'm com jo ho faig.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: Anem directament a Estats Units per escoltar una de les cançons fantàstiques d'aquest home, Kaship. Això és un gran i bon record. I Just Gotta Have You. L'escoltem? Alguna cosa com... Tinc molta sort de tenir-te al meu costat. Quin inici, eh? Un bon començament avui del VIP 45.

Que boca, Xip! I una de les seves cançons entranyables que també hem recordat avui. I just gotta get you. I ara sonant ja a través de aquesta sintonia i dins en aquest bloc que es diu Beat 45, una de les grans cançons dels 80, any 1987. Va ser un gran estiu per una gent que arribava des d'Itàlia que es feien dir Italian Boys, amb això que sonava bé,

0: No hi va haver ningú que se'n pogués estar del seu ritme. Forever Lovers va ser una genial idea del mateix Lucio Manfredini, Stefano Francesconi. Els Italian Boys, amb cançons com aquell gigolo, també recordem el Midnight Girl, Check Me Up, i aquesta que hem escoltat, Forever Lovers, Amors per Sempre. I estius i records que sempre queden a la nostra memòria, oi?
1: VIP 45.
0: I tant, a punt, ja per sonar, sonant de fet, ja DJ Silvan directament des de Suïssa, un dels grans del dance més potent dels 90. Aquest és el Guitar Spill, amb una versió extended, remix, molt bona, per cert. Després, moltíssima atenció perquè arribarà Hot Call, Alberto Carpani i Lombardini.

0: Tot un referent del dance maquinero de l'època dels 90, amb DJ Sylvan, un home doncs, que va néixer a Suïssa. Richard Vázquez, Guitar Spill. Això és el VIP 45.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: El que dèiem, aquesta va estar, o de fet va estar un projecte compartit amb Lombardini, un productor d'Italo Dance, i el mateix Alberto Carpani, més conegut per Albert One. Això va ser l'any 87. Llavors varen crear aquesta factoria que es deia Hot Call. La cançó, que ara mateix sonarà, Just Gotta Tell Her, boníssima.

0: Bit 45.
1: Molt bé, continues immers en aquest viatge que fem a través del temps, als 70s, 80s i 90s, aquest recorregut d'èxits, de moments viscuts i de grans records. Ara mateix, sonant, recuperem una cançó dels 80 amb Jennifer, Monday. Una noia rosseta molt maca que en aquell moment va ser capaç de conquerir-nos el cor amb un Invisible boníssim, que és aquesta cançó que estem escoltant. Després recuperarem una dels 90 amb ATC, L'Around the World.

Cançons com a Leave My Heaven o My Way, My Heart Beats Like a Drum, segurament una de les més populars de la banda, o aquesta que estem escoltant ara mateix, que és Lord on the Wall, envoltats per aquest món. A Touch of Class, més coneguts per ATC.

Molt bé, anem directament a repassar el que es movia i el que es sonava en aquell moment a la final dels 70. Una de les grans també era aquesta americana i que es diu Evelyn King. La cançó que ara escoltem, I'm in Love. Una bonica melodia dins el VIP 45. Aquest és el funky que tant ens agrada i que fem sonar sempre aquí a les nostres cites dins aquest programa.

0: Una de les primeríssimes cançons que ja caminava en aquell inici de l'Italo Disco l'any 1983 amb Pol Pol, una producció d'Alberto Signorini i el mateix Tullio Colombo. Una clàssica cançó de l'Italo és aquest de Pol Pol. Bons temps aquells, eh? Good times. Cançons, melodies que recuperem d'aquells temps passats. Repàs dels 70s, 80s i 90s.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I ara mateix entrem a la recta final del programa. Encara tenim temps d'escoltar un parell de cançons. Una d'elles aquesta, una producció de Bobby Orlando. A l'any 1982. Un dels grans de la música, sens dubte. Un dels creadors del High Energy indiscutible. One, Two, Three era la banda. I la cançó que recuperem és aquest Runaway. Runaway.

0: A Viu 45,
1: a vegades també punxem els discos a 33.
2: I ja ha arribat l'hora dels adeus. Hem esgotat el temps que teníem del VIP 45 en aquesta edició, amics. Us emplacem, doncs, a una de nova i a recordar moltes més cançons durant una hora en aquest programa que ja coneixeu tots vosaltres en aquesta sintonia. VIP 45. I avui marxem amb una de la de ritme dels 90, Thinking About You. Eren els Daydream.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvingudes a una altra edició del Club del Country, en Rafael Corbí, un altre programa que dediquem a àlbums editats el 2026, com és el cas d'aquest àlbum que estem escoltant, d'aquest disc, Another Year Older, un àlbum que ens aporta en Larry Fleet, un disc que es va editar el passat mes de febrer de 2026 a través de Stellarway Records i Empire, el seu nou projecte discogràfic. Ens ha portat una de les cançons, la cobra el disc precisament, aquest tema More of That, el cantant que recordem que és de White Bluff de Tennessee, cantant i compositor que va debutar el 2017 i que ha publicat fins ara amb aquests ja 4 àlbums discogràfics. La cançó que ha donat inici, doncs, als senzills publicats a l'àlbum és la que escoltarem a continuació, i amb ella continuem el nostre projecte d'avui del Club del Country. Es diu American Made. Aquesta cançó és de Larry Fleet.

fantàstica la música, la creació que ens aporta aquest excel·lent personatge, al meu entendre, Larry Fleet, amb les seves cançons. Aquesta és l'edició 2038 del Club del Country, aquest programa que arrenca des del 1987 i que setmana rere setmana us porta l'actualitat, el record de la música country en tots els seus estils i subestils. Ara anem a escoltar un disc que sí que és novetat perquè és una edició limitada de desè aniversari, i és que el disc original del California Sunrise es va publicar ara fa 10 anys, el 2016. Se n'ha fet una edició extraordinària d'aquest disc que és un dels importants a la trajectòria artística d'en John Pardy. De fet, va ser el que li va donar els seus primers números 1, del qual en recordem algun, aquelles cançons com el Head Over Boots, el Dirt in My Boots o també precisament el Heartache on the Dance Floor, que va ser el número 1, però en aquest cas al Canadà. Recordem d'aquest disc el tema Dirt on My Boots, que va ser un número 1 aquest 2016.

0: El cantant de Dixon, California, nascut el 1985 i que ens va portar el seu debut aquell en 2012 amb la cançó Missing You Crazy del seu primer àlbum Write You a Song. Estem repassant aquestes cançons, alguna, només una, d'aquest California Sunrise disc del 2016 que va ser, com hem dit, el seu trencament dins de les llistes americanes i donar-se a conèixer a la multitud de seguidors de la música que tant ens agrada. I, de fet, amb aquest en 2026 doncs s'ha publicat aquest disc, aquesta edició del desè aniversari, que té, a part de les 12 cançons originals, 3 temes més que es troben inclosos amb l'àlbum. La 13a es diu Drinking and Dancing, que és la música de John Pardy.
1: Man, we were sitting around trying to write a song. We really couldn't come up with anything and I needed a new summer song. So I just started singing.

Seguim escoltant un parell de peces de cada un dels àlbums que repassem en el dia d'avui, perquè se'ns acumulen les novetats discogràfiques. Com sempre ens passen, hi ha moltíssimes al món del country, amb totes les seves variants i en totes les seves procedències. En aquest cas, des de Fort Worth, a Texas, una cantant regionalment molt ben considerada, com és Shelby Stone, una d'aquestes artistes emergents, cantant i compositora, i que basa el seu èxit en aquest format que s'ha inventat de Texas, que bàsicament és el que se'n deia tota la vida Texas Country, perquè ara li diuen aquest Red Dirt Movement. Hi ha comparacions que s'han efectuat amb les seves cançons com a compositora amb aquest country alternatiu, com Jason Isbell o Guy Clark, per les seves lletres, que són molt emotives, la majoria. Hem escoltat el seu àlbum de debut, aquest Silver Year, que ha estat realitzat, podríem dir, doncs, amb una d'aquestes campanyes per internet, per recollir diners per poder editar l'àlbum. La primera de les cançons és el tema Easy Tiger, que acabem d'escoltar, i una de les destacades, diuen les crítiques, és aquest Fight or Flight.

Shelby Stone entre nosaltres, i també des del sud és el nostre següent protagonista, Will Mosley, que acaba també d'editar un EP anomenat All Enough Memory amb 5 cançons, però la seva categoria musical, al meu entendre, és boníssima. Va néixer l'any 2000 a Georgia, la seva fama li ve d'haver quedat segon a la temporada 22 del programa American Idol. Combina perfectament el country clàssic amb altres cançons, en les quals el toc de soul o de blues, fins i tot, que li podrien dir, és especial. Temes destacats d'aquest EP? Doncs, per exemple, aquesta, que a mi m'encanta i per això l'he triat, i es diu Old Enough Memory.

del públic de Will Mosley d'aquest EP. Una de les cançons més escoltades i demanades per als oients és la cançó que tanca precisament la 5 del disc, Mechanic.

d'aquells personatges que ha triomfat sobretot també a través de les xarxes socials. Nascut a la ciutat de Nova York el 1999, Adrien Núñez, que suposo que ha perdut la inya i es devia dir Núñez, algun dels seus antics ancestres. És un d'aquests influencers, cantant, compositor, jugador de bàsquetbol amb el seu moment i que també s'ha endinsat en el món de la música hip-hop o pop. Amb el country, doncs, li ha arribat l'èxit darrerament, també a través de diferents cançons. Va firmar un contracte amb Warner Records el novembre del 2024 després de l'èxit de Low Road, que va obtenir més de 50 milions de visites i 5 milions de streams a través de les xarxes socials. Poc després també va debutar amb un segell discogràfic important com Warner amb Apology Song, amb una de les seves cançons, i després va editar aquest senzill que escoltarem a continuació, la cançó anomenada Wild. Al mateix temps també ha estat al costat de Zach Top o, per exemple, darrerament amb Luke Bryan, que ha estat un dels artistes que han col·laborat amb els seus concerts. D'Adrien Núñez hem escoltat All Over Again, i aquest és el senzill que us dèiem, la cançó anomenada Wild. A veure què us sembla.

música d'Adrián Núñez ens acompanyarà, ens ha acompanyat de fet, i per presentar-nos un nou àlbum editat a principis de juny de 2026. Àlbum de debut d'una cantant establerta a Nashville, però amb arrels, com tants altres, irlandeses i americanes. Alexandra King, aquesta cantautora, va acuñar reconeixement després de superar una greu lesió cervical durant la seva etapa a la Facultat de Dret, i es va volcar en la música com a teràpia. Com hem dit, recentment ha llançat el seu àlbum de debut titulat I Cross the Pond, del qual jo he escoltat moltes cançons, però aquesta m'ha trencat el cor. The Parting Glass.

Quina meravella de cançó o d'interpretació, més aviat dit, és la que tanca l'àlbum i per això ho ha fet d'aquesta manera tan a capella. Però si hem de buscar senzills que la ràdio accepti, la ràdio busqui, la ràdio programi, el tema Chasing Rainbows és el més escoltat d'aquesta jove cantautora americana, Alexandra King.

fem cap al final del nostre programa amb aquest cantant i compositor de Nashville, Tennessee, que ha realitzat nou àlbum. D'ençà el 2011 i ha estat presentador en diverses etapes

al final del nostre espai aniré dedicat amb una molt ben considerada artista de bluegrass que ha passat per diferents estils i que es diu Irene Calley. Aquest 2026 ens presenta un recopilatori dels seus èxits, un àlbum que porta el nom de Coal Dust. Això és Coal Dust amb una presència magnífica, Come Song Winter Morning amb els Kruger Brothers.

artista procedent de Pennsylvania que ens ha portat al llarg del temps cançons enregistrades al costat de gent com Alan Jackson, Tushy Gerbel, Larry Chalin i tants d'altres que ens aportaven el 2014, aquell Pennsylvania Cole va ser un àlbum magnífic i ha retornat a les arrels de la música country després d'interpretacions magnífiques i memorables al Grand Ole Opry o al Festival de la Country Music Association. Això, per tancar el programa d'aquesta setmana amb l'Irene Kelly, és el tema que porta el nom de Carolina Special. Serà fins la setmana que ve. Adéu-siau i moltíssimes gràcies.